Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Pedrats i molls de fanals groguents d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: que te vas.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: Peraí, pastor, que engote que faz.
1: Oh, que verde que nasce o camp, já se veuen papallones, totes blanques i bufones com la flor del romaní. Vine, nina, vine, vine, vine, nina, vine amb mi, que bonica n'és la prima.

Agenda cultural, 13 de junio. Ciutadella. Concentració ciutadana. Defensem la plaça d'Esborn per la gent del poble. A les 19:30 hores a la plaça d'Esborn. Xerrada. Seguretat i respecte a la festa, a càrrec de Diego Pastrana, inspector d'escap de la policia de Ciutadella, a les 20 hores en el Teatre del Casino de 7 de gener. Relats santjoanès, a càrrec del grup Cercle Escriptura, a les 20 hores en el Cercle Artístic. Dansa. Final de curs. El ressò de les mirades. Amb art en moviment. A les 20:30 hores en el Teatre d'Esborn. Fiesta temàtica amb DJ Chaps a les 22:55 hores en el Jazz Bar. Amo, trobades científiques de la Mediterrània, l'avantguarda de la física quàntica a Camp Victori,

la seu de Lime. Més informació a www.quantummenorca2026upc.edu. Jornades de premsa i periodistes de Menorca. A les 18 hores a Sa Il·lustrada. Fosquets filosòfics. Qui som jo? La identitat personal en temps de canvi. Amb J.L. Romero. A les 18:30 hores a La Cavatina. Concert del guitarrista brasileny Yamandu Costa a les 21 hores al claustre. A Ferreries, actuació musical de New Acoustic amb versions de dues veus a les 20 hores en el Pla de l'Iglésia. Revela i ball amb l'Orquestra Huracán a les 21:30 a la plaça Espanya. Es Mercadal, audicions d'instruments de l'alumnat de l'Escola de Música i Dansa d'Es Mercadal a les 18:30 i 19:30 hores a la sala d'actes de l'Escola de Música. Es Migjorn, gaudeix-te, dona. Adreçat a dones majors d'edat, espai de trobada on compartir activitats diverses, de 9:30 a 11 hores en el Casal Jove. Aló! Gran torrada d'estiu a les 19:30 hores a la plaça de Ramal. I a Fornells, festa de l'inici de l'estiu, pica-pica i música a les 19 hores en el punt informatiu juvenil.

les gloses del paranòstric. Juny acaba d'arribar amb tot el seu to festiu. És que ja ha arribat l'estiu i podem anar a segar i llet espessa a menjar i encalçar qualque perdiu. A festa de mesurades cap pagès hi mancarà i amb bon ull estimarà el valor de ses anyades. Barcella i boig són debades, et segur que encertarà. El Corpus, festa polida, plena de llum i de sol, que a tothom dona consol, i sa ciutat beneïda. Per aquell qui dona vida, serà millor si Déu vol. Ara sí que el glosador perd un poc s'enteniment, demanant gloses en es vent, que amb aroma encisador omple sa terra d'escalfor de llevant fins a ponent. Són ses festes estimades, que els pobles dixundiran, fabiols sonaran, despertant amb ses tonades, records d'èpoques passades que a reviure tornaran. Sant Joan a Ciutadella donarà surs de partida. Quina festa tan polida! Sa gent jove, la gent vea, sent sa sang que s'esgavella i desperta a nova vida. Encara dels turistes no havien pogut ratllar. Són aquí ja a pasturar. Oh, bon Jesús, quines vistes! Passaràs ses vides tristes si proves d'anar a nedar.

coneix l'ermita de Sant Joan Evangelista, un dels espais més emblemàtics de sa festa. Aquesta parròquia rural de Ciutadella va estar dedicada en el principi a Sant Apòstol Sant Joan i avui és a Sant Joan Baptista. El Club Nàutic Ciutadella, sede de la Copa Princesa. La novena edición de la competición de pesca de altura, la tercera que acoge la entidad menorquina, arranca este mismo viernes.

0: molt bon dia, Ràdio Castell. El dia a dia de la parròquia és altra vegada entre tots vosaltres. Molt bon dia, Miquel Àngel.
1: Molt bon dia, Paqui. Molt bon dia a tots.
0: Estem aquí un altre divendres, que ja estem a mitjan juny. Oh, passa volant. Bueno, més que res, que ja estem acabant el curs. La setmana que ve serà el darrer divendres, si Déu vol, d'aquest mig any,
1: d'octubre,
0: si Déu vol, tornem amb tots vosaltres, però bueno, encara ens queden aquestes dues setmanetes. I aquesta setmana, recordar que avui divendres és el dia del Sagrat Cor de Jesús, que el mes de juny està dedicat a ell, així com el mes de maig està dedicat a la Mare de Déu, el mes de juny està dedicat al Sagrat Cor de Jesús.
1: Així és.
0: I avui, divendres, és el dia.
1: Avui tenim la solemnitat, sí, també serà pues, missa solemne, a més pues, perquè hi ha pues, un grup de persones aquí a la parròquia pues, que se consagren.
0: Uh-huh.
1: Abans, a les cases,
0: sí,
1: molta gent tenia un Sagrat Cor de Jesús entronitzat.
0: Ah, vam, això que vol dir entronitzat?
1: Segut.
0: Ah, sí?
1: A més d'estar dret,
0: sí, que estava segut,
1: clar,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Pues, això és un Sagrat Cor de Jesús entronitzat, ah, que presidia a sa casa i sa, com a beneïa, se consagrava sa, sí, en el Sagrat Cor, i aquesta pues, casa estava pues, presidida per aquest Sagrat Cor de Jesús.
0: Ah.
1: I també ho fan ses persones, a través pues, d'una oració i d'una preparació que fan abans, avui, aquest dia, pues, fan aquesta petita promesa de tenir com a una hora dedicada a pues, intencions especials i a pregar per aquestes persones i pues, ells se comprometen, jo què sé, pues, d'una estona de descans que tenc jo de la feina, pues, la dedic a una oració per els estudiants, per els malalts, per... pels grans,
0: sí.
1: I avui pues, aquest grup de persones pues, també vendrà i se consagrarà en el Sagrat Cor de Jesús.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Mira, una altra cosa que és cert que molt de radioients en això no ho sabien, i com jo mateixa,
1: home,
0: eh?
1: Però segur, segur, especialment els més grans, segur que tenen un Sagrat Cor de Jesús, o un quadre.
0: Sí, això sí, però el significat d'això
1: ah,
0: no
1: sabia
0: el fet, perquè aquest Sagrat Cor de Jesús segut sí que l'he vist, o quadres del Sagrat Cor, a casa dels meus avis ni he vist, i m'ha que a casa de Marcà n'hi ha un.
1: Una cosa,
0: no sabia, no
1: una cosa molt curiosa que me varen contar, això si jo m'equivoig, després xerrau en Napaqui i li deies el rector va equivocat, però m'han contat que la gent durant, bé, una cosa molt particular és que quasi totes les capelles del Santíssim, si anava a Ciutadella, per
0: sí,
1: exemple, a la catedral, estan dedicades allà on hi ha el Santíssim en el Sagrat Cor de Jesús. Si anau al Carme, estan en el Sagrat Cor de Jesús. Si anau, veniu en el Castell, en el Sagrat Cor de Jesús.
0: Sí que no,
1: i la gent estent de la guerra posava pues, un detente o un Sagrat Cor de Jesús d'aquest de Llautó,
0: sí,
1: a les portes,
0: sí, moltes portes,
1: per dir que aquí viuen catòlics. En temps de persecució, en temps de guerra, és una manifestació pública de que no mos arrepentim, no mos avergonyim, de que som cristians catòlics i posam un Sagrat Cor de Jesús a la porta.
0: Això ho he vist en moltes, moltes portes en aquest poble. Moltes. Sí, sí, pues mira, quina curiositat, que no ho sabien, això. Bueno, pues estic content. Mira, ja val la pena
1: fer programa. Hombre, programa, claro que sí.
0: Que sí. Només per aquestes coses aixines, que semblen d'això, però són importants,
1: hombre,
0: saber, perquè veus coses que no...
1: Hombre,
0: no tenen...
1: una cosa és cultura, igual que conèixer qui són els personatges del castell, aquestes estàtues, aquests carrers, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I, pues, jo
0: molt
1: crec
0: bé,
1: que
0: molt
1: són
0: bé,
1: coses...
0: estic molt contenta, molt bé, molt bé. Bueno, això és avui, jo... Aquesta setmana passada va ser el Corpus.
1: El Corpus.
0: En aquesta parròquia, aquest Corpus ha estat un poquet especial en el sentit de que feia... Bueno, ja fa quants anys que les germanes que tenim de la Sagrada Família feien a les capelles feien unes estores de serradís, de colors precioses. Però aquest Corpus l'heu feta en el passillo de mig, central, que per cert en Miquel Martorell ha fet vídeos, vull dir que en el poble la gent ho ha vist, en el Facebook i tot això, i una preciositat i un feinar dirigit per elles i heu tingut un grup de voluntariat.
1: Sí.
0: Eh?
1: Molt content.
0: Molt contents. I després heu fet un altar a la porta, o sigui, en contra a la part posterior de l'altar, a l'entrada de l'església, com se feia en el seu moment, o sigui, unes tradicions. Han anat recuperant unes certes tradicions.
1: Hombre, jo me van enviar unes fotos antigues del castell de fa uns anys, com el Santíssim sortia baix pàlio, sortia la custòdia amb pues, gent al voltant pels carrers del castell. Vaig dir que, com que encara no sortia el Santíssim pels carrers, pues, que cada capella per allà on va passar representava un poc cada casa, cada família, perquè Jesús vol sortir a trobar-nos en cada un de nosaltres, no? Sobretot els més impedits, els que no poden venir ells, no? Ho fem cada diumenge d'anar en els malalts a dur la comunió, però avui d'una manera especial, no? Amb una custòdia, amb una solemnitat, de dir, aquí estic, aquí som, que no te deix, jo t'acompany, i és una manera d'encontrar-se, de trobar-se en Jesús, no? I per això vàrem decidir de fer aquesta petita processó i fer un petit altar, no? Perquè de vegades el moviment fa que la mirada pues, com que torni un poc a anar-se, i com que canvies de lloc, mires una altra banda i vàrem demanar pues, 5 minuts d'oració, no?
0: Sí.
1: Per demanar, per tots els que no han pogut venir, per els que estan d'exàmens, que també els tenim presents, i sobretot per donar gràcies. Ho vàrem dir a la missa del Corpus, que Eucaristia vol dir acció de gràcies, i és el que volen donar per la nostra vida, per la salut, pels nostres familiars, pels qui tenim a prop, pels qui estimam, pues donar gràcies, no? Perquè és un reial de Déu. I bueno, ho vàrem voler fer amb un toc pues, més solemne, perquè jo crec que és una solemnitat que molt guapa, que pot fer un conjunt, que pot fer equip, que pot fer parròquia, perquè no només és la celebració que queda guapa, sinó tot és darrere.
0: Exacte.
1: Tota la preparació,
0: sí.
1: Que d'allà on jo he estudiat, pues, també se feien estores i se convidava després a fer com un petit soparillo a les tantes, i dius, i com que no te canses, no? Perquè estàs amb amics, estàs en comunitat, estàs en família, i això és el que m'agradaria, doncs, pues, intentar transmetre a la gent del castell.
0: Pues sí, enguany ha estat una nova innovació. A més, m'agradaria fer un petit comentari que aquesta setmana han tingut el papa que ha visitat Espanya. Jo ho he seguit un poc i veure que Espanya sembla que estem un poquet en fora de Jesús, en fora de Crist, en fora de l'Església, perquè no ens hem d'enganar, el papa representa l'Església Catòlica.
1: Sí, totalment.
0: I veure aquella engernació de feligresos o de persones que aclamaven aquesta persona sense estar empagueïts. Jo voldria donar una crida
1: a
0: no tenir vergonya de dir que creiem. Perquè en els temps que correm és dir que creiem en Déu, que anem a l'Església, que complim certs, més bé o més malament, certs rituals, certes coses, és com un pagaïdor. O sí, tu hi vas, o tu ho fas, o tot això. No passa res. És que, i en que nostre, en Miquel Àngel, ho han comentat, no és bé que no se creï, perquè escolta, vas no anar a saludar en aquest rellant així en aquest personatge, però perquè hi va ser gent aclama-lo, aquella devoció enmig del carrer, diguem que som el que som.
1: Hombre, si la gent ha vist un poc els testimonis de les persones que han ratllat amb el papa, com Déu ha estat present després de molts de sofriments, n'hi havia l'altre dia a Barcelona de molts durs, però com Déu ha estat present, no? I que ara pues, donen gràcies. Jo ho dic moltes vegades que encara que siguem poquets i això, pues, com el lema de la visita al papa, alçam la mirada,
0: sí.
1: No? que estem molt avasats a mirar cap en terra, a mirar telèfon i això, i mos perdem sí. Pues, grans coses que sobretot són reials de Déu. Joanim, pues, també, com diu Napaqui, pues, ha donat testimoni de la nostra fe, perquè els apòstols no varen ser només 12, no. Segueixen 100 apòstols avui en dia, tots els que donen testimonis de la nostra fe.
0: Jo crec que sí. Pues, Adam, és un comentari que volia fer i m'agradaria que això no perdre un poquet la vergonya aquesta de dir som catòlic, crec
1: i no m'ho fa vergonya
0: segueix certs mandatos de l'Iglésia. Bé, troc que els temps mos passa perquè quan mos posam el telèfon sí. I mos posam aquí a xerrar i bueno, se mos passa el temps. Només voldria demanar tema voluntariat.
1: Sí.
0: Necessitam voluntaris o voluntàries, tant to da, en el centre parroquial, que era l'antiga Casa dels Monges, el carrer Stuart, i per obrir la porta de la parròquia de 10 a 12 des de matí.
1: Sí.
0: Si qualcú té una estoneta per oferir,
1: sí.
0: Pues
1: que vegi a la parròquia i s'ofereixi i miram quin dia li va millor i miram d'aclarir-ho.
0: I poder donar una mà d'ajuda desinteressadament.
1: Hombre, és una manera d'ajudar a la parròquia perquè pugui estar oberta, exacte. La pugui veure més gent, visitar-la i per també poder venir a fer la seva estona tota pregària.
0: Perfecte, Miquel Àngel. Ho deixam.
1: Lo dejamos aquí.
0: Fins la setmana que ve i moltes gràcies per escoltar-nos i si Déu vol,
1: fins la setmana que ve.
0: Dia de la parròquia, fins la setmana que ve.
1: Adéu.

0: Día.
1: Día.
0: Día, hola.
1: Buen matí, Toni.
0: Gràcies, Juana.
1: Bon matí. Que jo no estic bé, però estic bon matí. Va, bé, posaràs la cella de nit i et saludo a tothom. Estic ronca, ronca avui. Vale, Toni.
0: Vinga, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Hola, tia, bon dia.
1: Bon dia, com va?
0: Va bé.
1: Va bé? Oh, mira, estupendo.
0: Otro día más.
1: Otro día. Jo que encens són les 9, dic, en Toni és aquí.
0: Sí.
1: Bon senyal. Era molt bé, Toni. Molt bon matí. I bueno, de tot el que m'ho entaram. Sempre diu el mateix, però es ve que cada dia hi ha una cosa nova.
0: Sí, més o menys, ja.
1: I no, sempre sabem notícies.
0: Qualque cosa, per dir, sí, sí.
1: Clar que sí. I no, i la novel·la també, de cada vegada s'enreda.
0: Ara tenim...
1: Hi ha un bordell.
0: Tenim un poc complicat, ara.
1: Sí. L'home d'ella, qui ha fuit, no està gaire content per tornar, sembla.
0: Ja em sembla que per Nadal encara durarà.
1: Sí, no haurà acabat, no per Nadal. Que duren molt, les novel·les. No haurà acabat, no, encara. Era molt bé, Toni. Que tinguem un bon fin de setmana, sembla que el temps serà bo.
0: Sí,
1: sembla que dona. Que no dona tant de vent, perquè n'ha fet de vent.
0: Sí que n'ha fet molta mar, sobretot.
1: Oh, un desastre. El vent aquest, això sí que no m'agrada gens. Però bueno, com que hi és, l'han d'aguantar.
0: Sí.
1: Ui, la mare hi deu tenir fred per anar a nedar amb el temps aquest.
0: Ella no en té mai de fred.
1: No ho sabem bé. Perquè com se'n ve la mà, ui, mare meva.
0: Bé, no, aquest dia, aquest vent, no crec que hagi nedat.
1: Clar, devia haver bastanta mar, també.
0: Però...
1: ja no és igual.
0: Bueno. Bé, dins que la llonga no és igual, no, eh?
1: No, clar, la tramuntana terra d'ossa, no? Idò, que aprofiti. Idò, molt bé, Toni, enviarem un beso a Toni. Saludar tothom en general.
0: Sí.
1: Tothom qui escolti la ràdio, que quedi saludat. I la cançó, me'n podries posar una d'en Diango, avui?
0: Molt bé.
1: Sa que sigui, perquè m'agraden totes.
0: Beníssim, tia.
1: I un beso per vosaltres i fins dilluns, si Déu vol.
0: Un altre beso per vosaltres dues.
1: Bon fin de setmana, també.
0: Igualment.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: bon dia.
1: Me deixa sorda.
0: Hola.
1: Hola, guapo, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Pues mira, navegant.
0: Navegant?
1: Navegant, poc empipada,
0: petit. Aigües tranquil·les?
1: Les aigües estan molt revoltes.
0: Sí, eh?
1: Oh, no, ja me diràs. Mira, dilluns no te vaig poder pràcticament sentir ni son vela, perquè aquest dia està per Mateu Orfil. Bé, no perquè estigui malament, no, per les revisions.
0: Sí.
1: I dimecres després d'esperar, no em vulguin saber quan, i jo li dic a l'Alexandre, dic, la pantalla, dic, no et mou, està. No criden. Bé, van sortir metges, que la rec havia caigut, i que no sabia quan tornaria, van obrir, que van anul·lar les visites.
0: Que bé.
1: Mira que bé, ja m'ho revisaran. Ara bé, estan a saber quan. Però bueno, bé, mira, eren les dues tocades, jo era per allà dalt, encara, a on era.
0: A les persones no mos ho fan quan toca. En els cotxos tampoc, perquè si té UV no hi ha manera de passar i té UV. I els cotxos, veurem.
1: Mira, la meva filla ara li van passar, però jo no sé els mesos que feia, que estava pendent i no podia anar per carretera, perquè la policia, ja, la Guàrdia Civil, ja li pots dir ja, que estàs pendent i que tens... t'empelen la multa ben igual. I ara ja té bé molt tombat de qualsevol manera. Bé que no tens la culpa si internet... Però bueno, és que altres meses te miraven i te tenien la de sona.
0: Mm.
1: I ara és que no poden fer res.
0: No,
1: si vaig a internet, us podem morir.
0: Quasi no te miren, només escriuen.
1: Sí, miren la pantalla i ja està. I bueno, bé, i ara es torna a esperar a veure quan me queria dir que és un emprenyo. Perquè ambulància i venir i... Bé, una merda. Però bueno, bé. Se te presenta bé el fin de setmana?
0: Sí.
1: Bueno, a tu més o menys.
0: Sí.
1: Ves alerta amb el vent que no t'endugui.
0: No, es calmarà, anarà calmant.
1: Bé, ahir van donar que estem amb aleta groga.
0: Sí, això és bé.
1: Per temporal marítim, però, eh?
0: Home, hi ha moltes oles, sí.
1: Van mostrar-se mesquida i, mare meva, el de so era gros. Però, bueno, bé, mira. I ara, doncs, jo estic esperant que me vingui a cercar. I anarem a comprar una boqueta. I ja, però bueno, avui he pogut la novel·la, però més o menys...
0: T'has posat al dia.
1: Bé, el doctor està tampoc fotut, eh? Jo me sembla que no està bé el que fa.
0: No.
1: De tenes xines i de sona. Però bueno, ja veurem, no sé, no ho veurem mai.
0: Està gelós.
1: Està gelós. Sí, però bueno, que ratllin clar, que no ratllen.
0: Claro.
1: Tot és, sí. Ella més tonta i ell un asa. però va molt bé. Això és el que hi ha.
0: Sí.
1: Escolta, tinc que dir, perquè no sé si sabeu res de Manolita, però bueno, jo sé que està ingressada i que està passant greu. No vull dir res més perquè no sé si puc dir per salvar-la. Però bé, la tenim molt fastidiada amb la cineta. I bé, esperant, a veure. Sí, estan esperant a veure què passa. I bé, saludaré a tothom, la tia Tiva, i a la Toni. No sé si podran anar a nedar diumenge, si encara fa aquest temps. Vols creure que jo a nit has tingut fred, eh? Amb allò sol més. Però bueno, m'estic més a sol, que no em queia calorada.
0: Jo no en tinc mai de fred.

0: Oh. Bé, jo he estat un any que no he tingut parada, ni fred ni calor. Jo em guanyo el batint ni siquiera el dret. Bé, que no, no me fa falta.
1: Jo sí que l'he tret. Tu sí l'he tret.
0: Mis pijames d'hivern.
1: És que n'ha fet molt de fred.
0: Què és fred? Mira, no me sembla que n'hagi fet tant. Jo t'ho dic.
1: Jo amb pijama d'hivern i el batint posat quan arribava el camió, sí, sí.
0: I jo no, jo amb camió d'estiu, amb maneta curta. I amb això ha passat tot l'hivern. I és que la calefacció l'he posada. Si l'he posada quatre vegades és tot. Així que... Bé, aquí no és fred, eh? És el rucos dret. I quan tinc el sol, m'entra un poc en el menjador.
1: Sí.
0: I així anem fent.
1: Escaufa.
0: Bon. Que passis bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
0: I saludarem a tothom qui m'ho escolta. I a tu una forta abraçada i a la teva família.
1: Moltíssimes gràcies, Marga.
0: Vinga, jove.
1: Que també ho passis bé.
0: Procuraré. Hasta el lunes, si Dios quiere.
1: Hasta el lunes.
0: Vinga.
1: Adiós, guapa.
0: Adiós. Adiós.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Antonio.
0: Bon dia, Mari. Com ho tenim?
1: El vendaval futur, no, eh?
0: Que anem a nedar o no?
1: No.
0: No.
1: No, no, no, Toni, aquest dia no.
0: No.
1: No, perquè aquí dintre hi ha vents i tot. Tu he sentit que deies que aquí dintre, bueno, aquest vent pega molt a que nostra, eh?
0: Sí, que Déu sí pega, de ple.
1: I la mà, pues, està molt borinada i aquesta tramuntana refreda molt. I no, no vull fer tonteries, esperaré un parell de diets.
0: No, no.
1: Ara jo m'ho havia pres jo molt en sèrio, això, eh? Però m'he hagut d'aturar. Fa molt de dies que fa vent.
0: Sí.
1: I de bon. Bé, t'escoltam, avui de matí no m'ho hem begut. I
0: que raro. Sofar.
1: Avui de matí feia sofà i ràdio, eh?
0: Que raro.
1: Sí que... sí que és raro, eh? Però no tenim missatges a fer.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: I aquí som.
0: I no, res, que passeu bon cap de setmana.
1: Bueno, suposo que mos veurem una hora o l'altra, eh?
0: Demà.
1: O no?
0: Demà mos veurem.
1: Eh? Demà mos veurem.
0: Que no mos veiem, quasi cada dia.
1: Sí, però això, tio. Passeu cap de setmana, aquest, jo he pensat, i ara que no mos hem de veure per res. No, no, no pot ser.
0: No, no.
1: I no, saludar a tota l'audiència. I el senyor d'esquim telefonat, que m'agrada molt sentir l'est, com sempre. M'alegra molt sentir la gent que coneixem i que no veig. Però la ràdio m'ho té a tots ben agafat.
0: És bé, és bé.
1: Pues, si m'ho vau posar una cançoneta, posarem el que vulguis. Eh?
0: Molt bé, Mari.
1: Que vengui bé. Vinga, idò, un beso per tothom, un beso. Per tu.
0: Gràcies.
1: Adéu.

Un dels espais més emblemàtics és la festa de Sant Joan de Ciutadella. En formar part de l'origen i de l'arrel religiosa de l'actual celebració, l'ermita rural, que avui s'anomena Sant Joan de Missa, ha rebut els noms de Sant Joan d'Artruig i del Monestrell, i també de Sant Joan Evangelista. El bisbe Gerard Villalonga ha promogut la recuperació de l'advocació amb què va ser creada aquesta parròquia rural per als llocs de la comarca del migjorn de Ciutadella. L'ocasió ha arribat, explica el pastor de la diòcesi de Menorca, en la donació d'una imatge de Sant Joan Evangelista en el bisbat per part de José Guillermo Díaz Montañés, que la va trobar a l'interior de l'Hotel Audax de Cala Galdana quan van adquirir aquest establiment hoteler. Díaz Montañés, president d'Artiem Hotels, empresa a la qual pertany l'Audax de Cala Galdana, es posà en contacte amb el bisbe Gerard quan va localitzar aquesta antiga imatge. En una primera anàlisi es va constatar que tant la imatge de l'apòstol Sant Joan com el seu suport estaven deteriorats i precisaven d'una important feina de neteja i recuperació que el bisbat va encarregar a la eficaç restauradora Joana Casasnovas, coneguda pel seu eficaç treball professional. Joana Casasnovas ha aconseguit treure a llum tot el seu primitiu esplendor i també els colors originals. En desconeixem l'origen i tampoc sabem a quina església o oratori de Menorca es venerava. A partir d'ara, a Sant Joan de Missa.

L'Ajuntament del Castell posa en marxa una nova edició del Mercat de Nit, que se celebrarà tots els dilluns del 15 de juny al 14 de setembre a la Miranda de Cales Fonts, entre les 19:30 i la 1 de la matinada. El Mercat de Nit comptarà aquest any amb 25 paradistes que oferiran una àmplia varietat de productes artesanals i comercials. L'Ajuntament del Castell, un any més, assumirà el muntatge de les parades per oferir una imatge homogènia, cuidada i corporativa del mercat, millorant l'experiència tant dels paradistes com dels visitants i reforçant la qualitat de l'espai públic. Com a principal novetat d'enguany, des del dia 6 de juliol, cada dilluns el mercat de nit es veurà acompanyat d'una altra iniciativa estiuenca, la música a la fresca, que permetrà comptar amb dues actuacions musicals en directe distribuïdes per diferents punts del poble amb l'objectiu de crear ambient, dinamitzar els carrers i complementar l'oferta cultural i d'oci del municipi.

Bueno, tenim cantant avui de matí en Joana Pons, en les seues ranxeres. Aquesta darrera, precisament, la vull dedicar a na Marga, perquè sé que li agrada. I ara seguirem més dedicatòries. Na Juana Plaza m'ha demanat Estrella de David, la posam ara tot d'una.

Sí, la estrella de David amb en Juan Bau per na Juana Plaza. I també sa tia Tiba també m'ha demanat una cançó d'en Diango. Qualsevol, diu ella. Bueno, una de especial, perquè és la ràdio.

0: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, jove. Com
0: Hola.
1: Va?
0: Bé, i vostè?
1: Bé, mira, a mi venim ara arribat de Serenada i vinc a comprar. Dic que miraria ara, dic antes que comenci a fer cançó de sa tia, doncs pues, el cridaré. Què, tot bé?
0: Bé, vosaltres? Has vingut?
1: No, també bé. Lo, jo, bé.
0: Vingut.
1: En Rafael es va fer un taller a la piscina i ara no pot nedar, de moment.
0: No pot nedar.
1: No, home, no, perquè ara avui venim a Curacet. No, abans no és molt fondo perquè és a l'espina. La satíria, saps bé? I no té ni pell, no hi ha res.
0: Clar,
1: però va, no és engorniós i com en bastem de cintre no vulgui cebre, hi havia per tots els rincons.
0: Sí, sí.
1: Però va, no. Però va, no, ja, això ja fa més, va, no es va fer 8 dies o cosa va. Però bueno, sempre hi ha gronja, com la teva germana que no pot nedar, que jo ho crec, que has fet un banderal de no sé menys, sí. Tu n'estic de vent fins als nassos, t'ho dic de vent. Cert que allà també tocar, no, però bueno, és el que hi ha, per ell no podem fer res. Vinga, idò.
0: No, pura la pressa de vent aquest.
1: Sí, no, ara ja dona bastant bo tot, eh? Crec que aquest cap de setmana, sí, que diu una marga que no, la tia Tiba i la Toni podran anar posant sortir ben bé, ben bé, seguríssim.
0: Sí.
1: Vale? Vinga, allò.
0: Molt bé,
1: certo. Que tinguin un poc cap de setmana a tothom i a Manoli també em digui una abraçada, que si ho sent, que ho sàpiga, que tots pensam en ella.
0: Molt bé.
1: Vale, vinga.
0: I en Rafael, una abraçada en Rafael.
1: No, ell te sent.
2: Sí, no.
1: Digue-li.
3: Sí, bé està, gràcies.
0: Que te posis pres bé, que puguis nedar.
1: Bé, està, gràcies, diu. Vinga, vale.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Bueno, doncs pues ha estat na Gertru i en Rafael qui mos han telefonat. Ara posarem la cançó, tia? D'en Diango. Avant, la recuperam. O intentant recuperar. Claro, espera un moment.

Bueno, pues ja ha arribat l'hora de acabar el programa d'avui. Els hi recordaré un parell de cosetes que hi ha per aquí. Exposició final de curs dels alumnes de l'Escola de Dibuix i Pintura del Castell. Inauguració avui divendres de 9 de juny a les 20 hores. Estarà obert del 20 al 29 de juny de 2026, de 11 a 13 i de 17 a 21. A la sala polivalent, a Solellet, del Castell. Portes obertes de cant modern. Escola de Música del Castell. Professora Rita Barber. Piano Germán Barrio. Diumenge, dia 14 de juny de 2026. Hora de 9:30. Sala polivalent a Solellet, del Castell. Audició fi de curs alumnes de l'Escola Municipal de Música del Castell. Dilluns, dia 15 de juny, a les 18 hores, a la sala polivalent a Solellet. Detente, María Magdalena, porque tu cuerpo... Així que ja ho saben, exposició final de curs. Avui comença, portes obertes de cant modern demà i l'audició de fin de curs diumenge, dilluns, dia 15. Les portes obertes de cant modern, dia 14, diumenge. Dia 15, audició de fin de curs.

Bueno, pues amics, arriba ja el moment de tancar la emissió de que por fin és viernes d'avui, de dia 12 de juny. A partir de la una tindran aquí el meu company Cristóbal Obregón amb el seu programa El Super Rato. Jo tornaré, si Déu vol, dilluns a partir de les 9, com sempre, a la mistel·lània matinal. Moltes gràcies, passin bon cap de setmana. Adéu.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: amb aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Guia és un programa dirigit i presentat per Nadelina Gómez. Els divendres de les 19 a les 21 hores a Ràdio Es Castell. Emissora municipal que es troba en el 103.4 de sa freqüència modulada. Guia és un programa on la música, la literatura, els costums, la història es ratllarà d'allò que ja no te'n recordaves i que dus escrit en la gent de la teva humanitat. Guia és la nostra mare, el nostre món i el que som per ella. Mare, Guia.

0: Molt bon capvespre i benvinguts, benvingudes a aquest programa de Guia, aquí en el 103.4 de la teva freqüència modulada i, com no, a través de la web de Ràdios Castell o de l'aplicació de Radio Garden cercant Ràdio Es Castell. Hem començat aquest guia musical amb músiques del món amb un tema d'anar Omar a Porto Hondo, acompanyat d'Ana Maria Betània, que es titulava Nana para un suspiro semillita, d'en Pedro Luis Ferrer. Després hem escoltat una cançó que es titulava El tren en la nube. I ara mateix anem a escoltar poema nombre 44 de Dulce María Loynaz, també en ses veus d'Ana Mara Porto Hondo i Ana Maria Betània. Benvinguts, benvingudes a Ràdio Es Castell.
1: De amar mucho tienes la palabra que persuade, la mirada que vende y que turba. De amar mucho dejas amor en torno tuyo y el que pasa cerca y se huele el perfume en el pecho viene a creer que tiene la rosa dentro.

Bé, ja acabam d'escoltar una música que ens arriba de les muntanyes de Bhutan.

Pues acabam d'escoltar un tema interpretat en Escarrer mateix, de Malta. Aquests temes tradicionals, com podien cantar nosaltres antigament, com no, en escau d'aquí, del castell. I abans havíem escoltat, pues, com no s'ha... André Rieu, a Malta en directe, un cantant, o sigui, ell sonava amb el seu cor musical, i tot el públic cantava una cançó pues, popular de Malta. Ha estat molt emocionant. I ara anem a escoltar aquest Hombre Medicina cantant Libertad.

I des de Quebec, Canadà, ens ha arribat aquest tema tradicional de Canadà i de Quebec. Anem a escoltar ara Ana Marianne de Castro amb aquest punt tot en anar.

Bueno, pues acabam d'escoltar aquest tema Punto de Naná, en sabeu d'Ana Maria de Castro. I ara recordem aquestes portes obertes de cant modern a l'Escola de Música d'Es Castell i la professora Rita Barbé, el piano Germán Barrio, aquest diumenge, dia 14 de juny, a les 19 hores, a Sala Polivalent, a Solellet d'Es Castell. I després, el diumenge, audició de fi de curs d'alumnes de l'Escola Musical de Música d'Es Castell, dia 15, el dilluns, perdó, a les de 8 hores, també a la sala de polivalent de Solellet. I per darrer, aquesta exposició final de curs dels alumnes de l'Escola de Dibuix i Pintura d'Es Castell, que s'inaugura el proper divendres, dia 19, a les 20 hores. I també a la sala polivalent d'aquí, d'Es Castell. I continuem escoltant més músiques del món. Som Nadelina Gómez, estem a Gea, en el 103.4, la teva freqüència modulada, a Ràdio Es Castell.

0: Hem escoltat aquest tema d'en Pascal Eugeli, aquesta Còrsega, aquesta moixeca que ens arriba de Sella de Còrsega, amb música original i lletra d'en Petru Welfucci i la veu d'en Pascal Eugeli. I continuem aquí a les zones de Ràdio Castell i anem a escoltar, com no, un altre cop en Omar Portuondo, de Maria Betània, amb aquest Lacho.
1: ¿Tú me oyes, Coballo? La, sí, tiene zona, sí, ya, déjalo ahí, pero óyelo.

com no, acabam d'escoltar aquest poema, aquest poema que ara pertany a la rima quarta d'en Gustavo Adolfo Bécquer. Sempre hi haurà poesia.

I acabem d'escoltar aquesta música en directe del Tsirtaki de Creta, aquesta música popular de Grècia. I, bueno, acabem, estem arribant al final del programa de Gaia i m'ho anem amb aquest grup que ens arriba de Corsa, que es diu Canta un Popolo Corso, i m'ho anem amb aquest viatge. Molt bona nit. Que descansis, que siguis feliç i mos veiem demà de matí. Mos escoltam demà de matí aquí a les zones de ràdios que estiguin aquest segon dissabte de mes, en Adelina Gómez. Molt bona nit.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: Jo no sé vosaltres, però... per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.

sa llum dels fars mos il·lumina dins la fosca de la nit. Amb el gust de sal marina i s'escaufó que té el teu llit, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat. Que tot cert mentre camines quan la lluna s'amaga a terra dura i llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa, mentre es va ponent el sol, observant la gent com

teu accent salat. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

avances meravelles. Que tinguis meu voltant el cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva...